0: Nos vamos a ir marchando. Para ti, que mañana, cuando vayas a tomar el primer café, harás lo de casi todas las mañanas: poner la radio y entrar en esa página en la que publican ofertas de trabajo, a ver si mañana encuentras uno que se ajuste a lo que buscas y a lo que necesitas. Bueno, pues para ti y para todos los demás, mañana a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, para los más madrugadores, volvemos en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por Hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Hoy por Hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres 22 de juliol de 2026. Apreta la calor, i més que apretarà, i això no ho dic només jo, sinó que experts que treballen dins el món mediambiental i que són científics diuen: si vos preocupa arribar als 40 graus, prepareu-vos quan això vagi a més. I la veritat és que, dit d'aquesta manera, és com per espantar-nos. Bueno, tinc un Anton Soler per aquí que està espantat. I si ell està espantat, tal vegada hauríem de fer-hi un pensament. O no. O tal vegada hi ha alguna cosa que hi puguem fer per mirar de combatre aquesta important calor. I sí, comencem amb el temps. Per ser almenys el que tindrem previst per les properes hores. Juan Carlos Peña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a Menorca continua el temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Màximes de 35 graus a Ciutadella, 33 a Maó. Demà dijous tindrem el cel poc ennigulat, tindrem presència de pols en suspensió i les temperatures se mantindran sense canvis. Arribarem a una màxima de 34 graus tant a Maó com a Ciutadella. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. Doncs sí, tenim calor, tindrem calor, haurem de preparar-nos bé i això significa que hem de ser curosos. El tema d'hidratació, particularment els més adults, els més grans a casa i també els més petits. Si anem doncs, al sol, doncs hi ha que prendre protecció adequada, cremes o altres formes d'estar al sol, si és possible més a l'ombra, sobretot a les hores centrals del dia. Una cosa és anar a la platja perquè te vols posar moreno i l'altra és cremar-te, que això té conseqüències avui, i la pell té memòria, això ho heu de tenir molt en compte. Les sempre recomanacions que fem habitualment i que no ens cansem mai de repetir, com per exemple aquesta de que si estàs ara conduint, a l'hora que escoltes la ràdio, vagis en compte per la carretera. Somriu, saluda, intenta no ofuscar-te, que amb la calor, no sé per quin motiu, deu ser per això, perquè fa més calor, de vegades trobem que la gent està com a més boja al volant. Paciència. Vale. I dit això, un poc de música per refrescar.

Aquesta que sents és la música de Niña Pastori amb el Triste y Vacía, un dels seus nous i darrers temes. Però Niña Pastori té una carrera de molts, molts, molts temes i èxits. És ella una de les convidades a participar del Menorca Music Festival, que amb Víctor Manuel, Taburete, Loquillo, Antonio Orozco, Barry B o God Save the Queen, de l'1 al 9 d'agost ompliran Es Mercadal i Menorca sencera de grans moments, viscuts al voltant d'un escenari, d'aquestes cançons, d'aquest ambient, de les food trucks, del village, d'estar amb els amics, de xanar, de gaudir, i fer-ho també amb un poc de cap i consciència. Així és Menorca Music Festival. Si vols, no perdis ocasió i oportunitat d'aconseguir ja les teves entrades. Pots fer-ho a menorcamusicfestival.com i enguany, com ens explicaves l'altre dia, l'Esteve el faràs, també hi ha la possibilitat d'abonaments, de manera que te surti més econòmic si en vols anar més d'un dels concerts del Menorca Music Festival. Això sí, quan més prest et treguis les teves entrades, millor.

0: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo. Aquest dissabte i diumenge arriben les festes de Sant Antoni a Fornells. Emoció, alegria i germanor al poble mariner de Fornells, on els cavalls i caixets seran els protagonistes. Sant Antoni ja és aquí. Seguiu les recomanacions de seguretat per fer la festa més gran. Des de l'Ajuntament, desitgem a fornellers i visitants molt bones festes de Sant Antoni.
1: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joané de Ciutadella i Clínica Joané de Maó. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joané de Maó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joané de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
2: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sent Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants del castell, la nostra festa. Des de Casa Sent Menorca, la teva immobiliària de confiança. Gloriós Sant Jaume per tothom.
3: Dedicatòria amb Bep Portella.
4: Hola, bon dia, bona gent. Tornem a fer-vos una estona de companyia després d'aquests 10 dies de mitges vacances. Aquest estiu de 2026 tornaré en el costum de posar cançons, encara que sigui per desembafar de tanta tensió, de tant de mal rotllo. No és que mos haguem d'oblidar del que passa pel món i a Menorca, però bueno, tots necessitem desintoxicar-nos un poc d'aquest dia a dia que sembla un diari de notícies i succeïts, i per això la música. Ja sabeu que cada estiu solen triar un tema que lligui les cançons que posem. Després de tant d'anys, és difícil trobar-lo, però he pensat que podria ser d'interès parlar dels grups pioners del pop i del rock a Espanya. Aquells que hi van ser abans de Brincos, Sirex, Bravos, Módulos o Pop Tops, o Canarios, o Barrabàs, grups que han restat en l'oblit i que ara, encara que sigui un parell de minutets, recuperarà. I el primer serà el duo Kramer. Els primers anys 60 foren els bons dels duos musicals, més per necessitat que per vocació. Antonio Jiménez era el cantant i Manolo Iglesias es guitarra rítmica del grup Teddy Boys. Per raons de recursos, ells dos van deixar el grup i van formar a finals de 1961 el duo Kramer. Van peregrinar per concursos i emissores de ràdio fins a obtenir un carnet professional de varietats el mateix dia que Mike Rios. Tenien una vintena d'anys. Amb el carnet nou van anar amb en Mike Rios en els estudis Philips de Madrid, van fer una prova i van ser contractats ubicant-se en el segell Fontana. Més que res, feien versions de temes internacionals i guardaven una semblança amb el ja conegut Duodinámico, conegut però no famós, l'any 61. L'any 1962, amb l'acompanyament de Los Relámpagos, quasi res, van enregistrar un disc de twists que va tenir continuïtat el 1963 amb un EP en el qual figurava la cançó que posarem ara. La presentació en Esprís a Madrid va ser sonada, ja que el públic no acceptà la presència d'un duo i els va pitar, en un dia que també es presentava a Madrid Albert Hammond i els Diamond Boys. El duo Kramer es va dissoldre el 1965 i ja no van fer més feina en el món de la música. Escoltam aquest rock lent que comença amb Aquel Año en Saint-Tropez No bailava Chevalier, una lletra magnífica, no? Aquí ens teniu.

0: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem gloriós Sant Jaume. En altre espai de la Sira i la Mar, avui volem mirar d'apropar-nos a un fet que, probablement, haureu pogut comprovar vosaltres mateixos. Vos agradi o no la ciència? No fa falta molta per adonar-se compte de com s'està escalfant la mà. I això, doncs, al principi era tal vegada anecdòtic i ara ja comença a resultar-nos un poc preocupant. Per reiar-ne, avui volem que ens acompanyi la coordinadora de l'informe del Mar Balear. Reiem amb Raquel Vaquer-Sunyer. Raquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'escalfament de la mà és, com dic, una qüestió que podem tots perfectament constatar. I això me posa un poc en el dubte de si és una qüestió realment que és més anecdòtica o realment hi ha una evolució que vagi en augment, aquesta temperatura que registra la mà.
1: Sí, hi ha una tendència d'escalfament molt clara i a part d'aquesta tendència d'escalfament després tenim altres fenòmens que poden fer que encara s'escalfi més tant la temperatura atmosfèrica com la de la mà. Com, per exemple, enguany que hi ha el fenomen del Niño que està fent augmentar encara més aquestes temperatures. Tot això dins d'aquest context de canvi global veiem com la temperatura va augmentant any rere any. I, de fet, hi ha ones de calor marines a terra, però també hi ha ones de calor... Hi ha ones de calor a terra, però també hi ha ones de calor marines dins la mà. També se noten aquests augments de temperatura tan elevats. I, de fet, els darrers anys, més de la meitat dels dies de l'any, hem estat amb onada de calor marina.
0: Els indicadors que es van recabant, per tant, mostren que hi ha doncs, una causa-efecte entre l'escalfament global del planeta i l'escalfament del mar. Però quina mena de conseqüències pot tenir que continuï aquest escalfament?
1: Clar, l'escalfament de la mà posa en risc la biodiversitat marina. Hi ha, sobretot, els organismes que viuen fixats en el substrat, que no poden fugir d'aquest augment de temperatura tan sobtat, són els que pateixen més els efectes d'aquest escalfament. De fet, s'han registrat ja esdeveniments de mortalitats massives de coralls, gorgònies o esponges, i també sabeu que plantes com la posidònia oceànica, per exemple, també augmenta significativament la seva mortalitat a temperatures elevades. Per tant, sobretot posen en risc tots aquests organismes que viuen fixats en el substrat i llavors organismes que sí que se poden moure fugen cap a zones d'aigües més fredes, o bé en profunditat o bé desplaçant-se a altres àrees més cap en el nord. Per tant, hi ha un canvi en la distribució de les espècies. I també fa que quan espècies nouvingudes que venguin de zones tropicals o subtropicals, si troben aquestes condicions ambientals òptimes, també se poden establir i proliferar, podent desplaçar les espècies autòctones, convertint-se en espècies invasores. Per tant, fent canvis molt dràstics en els ecosistemes marins de Balears i del Mediterrani en general. De fet, això és un fenomen que se coneix àmpliament, que se coneix com a tropicalització de la Mediterrània, on cada vegada hi ha més espècies d'origen tropical i subtropical que s'estan assentant a les nostres aigües.
0: L'informe del Mar Balear reuneix més de 190 indicadors i entre ells també el que fa referència al que avui centrem la nostra atenció. Ha citat a la Posidònia. La Posidònia, per qui no ho sàpiga, per què és tan important? I com es troba a Menorca, tenint en compte el que estem explicant de l'escalfament de l'aigua?
1: La Posidònia és una planta que és endèmica de la Mediterrània, això vol dir que només la trobem en el Mediterrani, i és molt important perquè dona molt de serveis ecosistèmics. Gràcies a la Posidònia tenim aigües transparents, perquè fa sedimentar les partícules que hi ha a l'aigua. I amb aquest fer sedimentar les partícules retén gran quantitat de carboni. Per tant, és un invernal de carboni ajudant a pal·liar els efectes del canvi climàtic. S'ha vist que les praderies de Balears són capaces d'absorbir el 7% de les emissions de les illes. Per tant, tenen aquest fort component d'ajudar a pal·liar els efectes del canvi climàtic. També ajuden a frenar l'erosió de la costa perquè redueixen la velocitat i l'energia de la zona. I també les cues, quan moren a la tardor, fan una barrera física damunt l'arena que impedeix que els temporals s'enduguin l'arena. per tant, ens ajuda a mantenir aquestes platges. També és una font molt important d'arena, perquè a les praderies de Posidònia viuen moltíssims organismes, molt d'ells amb esquelets calcaris, coquinyes, eriçons, que després els bocinets dels seus esquelets són els que formen l'arena. Per tant, gràcies a Posidònia tenim aquestes aigües transparents i platges d'arena blanca. I també produeix gran quantitat d'oxigen. Ens dona moltíssims de beneficis, són a refugi de moltes cries de diferents espècies, de peixos i d'altres tipus d'organismes, algun d'ells amb interès comercial, augmenta molt la biodiversitat, per tant, ens ajuda molt a tenir aquests ecosistemes que tenim a les Balears.
0: Per tant, si haguéssim de ratllar de causes de l'escalfament de la mar i dèiem escalfament global del planeta, en certa manera és quasi com que diguem pues no hi ha res a fer, però no és així. Entenc que alguna cosa sí que es pot fer per intentar, no sé si revertir o almenys mitigar el que és l'escalfament de l'aigua.
1: Sí, el que podem fer és intentar mitigar aquest escalfament. Hi ha una tendència per totes les emissions que hem fet de diòxid de carboni a seguir escalfant el planeta. El que podem fer és anar-ho mitigant. Hem de reduir o aturar completament ja les emissions de gasos d'efecte hivernacle, s'ha d'anar cap a l'electrificació i s'han de conservar aquests ecosistemes com les praderies de Posidònia oceànica que són capaços d'absorbir el carboni i que ens poden ajudar a pal·liar els efectes del canvi climàtic.
0: Jo comentava que en l'informe del Mar Balear tens una pila d'indicadors. No sé si hi ha alguna dada de l'informe de les que es van renovant que t'hagi sorprès negativament en els darrers anys i alguna, o alguna de molt positiva, no? Tant una com una altra.
1: Poden començar, si voleu, amb les negatives i llavors positives. Una que sorprèn negativament és el deteriorament de la qualitat de l'aigua. La qualitat de l'aigua de les Balears va disminuint paulatinament al llarg dels temps. Per tant, això és una notícia negativa, hem de posar remei, hi ha moltes maneres de posar remei en aquest deteriorament de qualitat de l'aigua, sobretot aturant els abocaments que hi ha d'aigües brutes cap a la costa, arreglant tots els clavegueram que estiguin en mal estat, assegurant-nos que de recollir les aigües de pluja separades de les aigües residuals perquè quan plou no hi hagi aquestes aigües mixtes que vagin a la mà. Assegurar-nos que tots els vaixells buiden les seves aigües brutes a port i no els buiden dins la mà. Hi ha moltes accions que se poden fer per revertir aquesta tendència, que és tan negativa. I la part positiva, que ens ha sorprès, per exemple, una de les notícies positives és que protegir la mà funciona. Veiem que quan se creen espais marins protegits, la fauna torna a ocupar aquelles àrees, augmenta molt la biomassa i el nombre d'espècies de peixos, sobretot vulnerables a la pesca, i per tant veiem que protegir funciona.
0: Com s'utilitzen les dades de l'informe en decisions polítiques reals? No sé si arriben als despatxos, perquè, clar, estem reient que fem una feina de caràcter científic, acadèmic, que, evidentment, ens hi ajuda a veure com són les coses. I això hauria d'ajudar també a qui pren les decisions enfocat d'una manera o cap a una altra. Però no sé si realment això en la pràctica es produeix o s'està fent.
1: Sí, bé, l'informe Mar Balear recopila informació que està publicada per altres institucions i la recopilant, fem un resum i ho posem en un llenguatge molt més entenible per la societat en general i per gestors en particular perquè els empleïn per fer una gestió basada en ciència. Fins en el moment, algunes de les peticions de l'informe Mar Balear s'han duit a terme, com per exemple l'establiment d'una talla mínima per la pesca de la mussola, que era una cosa que s'ha demanat des de l'informe Mar Balear, però també s'ha demanat des d'altres institucions, i pensam que això és un exemple en què sí que s'ha tingut en compte la informació científica per fer una estratègia de gestió. També han demanat, per exemple, que Sullàs, que és un altre tauró, s'inclogui com una espècie amenaçada a Balears, i això de moment no ho hem aconseguit. I per aconseguir que de cada vegada més es prenguin aquestes decisions basades en ciència i que aquest resum que fem de tant d'indicadors se'ls pugui arribar d'una manera més fàcil, ara estem elaborant un resum executiu per gestors més concretes, de polítiques concretes que se podrien fer per millorar diversos aspectes de la conservació marina.
0: Hem començat reient d'escalfament de la mà. Si hi hagués alguna qüestió o una mesura, diguem, de caràcter urgent que es pogués fer des de Menorca per la Mar de Menorca, quina creus que seria?
1: Pel tema de l'escalfament o en general? La bueno, conservació marina de Menorca.
0: La que creguis tu més rellevant, més urgent.
1: Jo penso que a Menorca una de les coses que se podrien fer de forma més urgent seria reforçar la vigilància, perquè hi ha certes zones que estan protegides, la zona de l'Albufera del Grau, no se veu aquest augment de la biomassa de peixos que sí se veu a les altres reserves de les Illes Balears. I això fa pensar que potser hi podria haver pesca furtiva, per tant, crec que reforçar la vigilància, tant per evitar pesca furtiva com també per evitar que hi hagi fondejos irregulars de Mont Posidònia, seria una qüestió molt positiva per millorar la conservació de Menorca. I una altra petició podria ser més dedicada a la millor als ajuntaments, que facin una feina de revisar bé els clavegarams, de fer aquesta separació de la recollida d'aigües pluvials de les aigües residuals per evitar que hi hagi bocaments a la mà i, per tant, intentar revertir aquest empitjorament de la qualitat de l'aigua.
0: Quan estem a l'estiu, disfrutem molt de la costa i de la mar. Anem a refrescar-nos. Potser no ens estem refrescant tant. I si teniu un poc el dubte del per què, avui n'hem xerrat un poc. No obstant, l'informe del Mar Balear no únicament es centra en el tema de l'escalfament i de les seves conseqüències, sinó en molts altres indicadors que ens hi ajuden a entendre realment com està la mar i com està canviant. I en mà de tots també està un poc el que fem alguna cosa. Primer, amb consciència. Després, doncs, demanant a qui correspongui als nostres gestors que facin les millors decisions possibles de gestió en qüestions relatives al tema de l'aigua o del medi, perquè en gaudim tots d'aquí al futur. I això serà molt important, no hi ha dubte. Avui ho hem comentat breument amb la nostra convidada, Raquel Baquer. Gràcies per haver estat amb nosaltres a la Sèrie i la Mar i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu.
2: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
3: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
4: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
5: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
6: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
7: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
0: Són les 12:46.
8: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 22 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
9: Bon dia, Lluís.
10: Hoy por hoy, Cadena SER.
0: El PSOE Menorca ha encès les alarmes sobre la gravetat de la crisi hídrica a l'illa i acusa el govern balear i el Consell Insular d'ocultar la realitat a la ciutadania. Segons els socialistes, l'executiu del Partit Popular s'ha amagat darrere de la dada mitjana del 34% de reserva

0: Obert a les portes dels mesos més crítics de l'estiu, només l'Ajuntament de Mos estigui prenent mesures decidides. Des del PSOE s'incideix en que calen mesures valentes per part de les institucions.
1: L'evidència demostra que la situació és alarmant i fan falta mesures valentes, especialment encarades en els grans consumidors. I això se pot fer sense criminalitzar a cap sector, sense generalitzar, perquè hi ha exemples d'empreses que eren grans consumidores i gràcies a mesures que elles mateixes han aplicat ara estalvien molta més aigua.
0: L'executiva insular del PSOE també ha titllat de totalment insuficients les propostes fetes pel Consell, com la de baixar la pressió de l'aigua. Per tot plegat, exigeixen accions immediates a tots els municipis per disminuir el consum dels grans consumidors i una coordinació real per part de la màxima institució insular.
1: Els ajuntaments tenen les dades, saben qui són els grans consumidors del seu municipi, per tant, han de fer feina amb ells per abordar la situació amb mesures valentes i assumint la realitat. I el Consell el que ha de fer és coordinar aquesta crisi, coordinar aquesta feina. Ha d'empènyer tots els ajuntaments a prendre mesures. I el que no ha de fer és dedicar-se a dir que la situació no és alarmant, perquè això és mentida, és enganar la gent.
2: La Junta Local del Partit Popular de Mo va aprovar aquest dimarts la designació d'Àgueda Reinés com a candidata del Partit Popular a la batllia de Mo per a les eleccions municipals de 2027.
0: Reinés, que va ser alcaldessa, recordem, entre el 2011 i 2015, tornarà a encapçalar el projecte popular en la voluntat d'oferir una alternativa centrada, segons asseguren, la gestió, la proximitat i la resolució dels problemes quotidians. La candidata assegura que assumeix aquesta responsabilitat amb il·lusió i amb el compromís de recuperar l'ambició i el lideratge que, segons afirma, Mahó ha perdut en aquest darrer anys. Reinés critica la gestió de l'actual equip de govern i considera que qüestions com l'aigua, la neteja, la recollida de fems o el manteniment dels carrers continuen sense resposta.
3: Me presento una altra vegada com a candidata a l'alcaldia de Mo el 2027. Després de pensar-ho molt, he decidit repetir. Ho faig perquè m'estim profundament d'aquesta ciutat i perquè crec que Mo mereix molt més del que està visquent en aquests moments. Els darrers anys hem vist com ha hagut decisions polítiques que han fet que el nostre municipi no avancés i, per tant, per responsabilitat convençuda i amb molta il·lusió, dona aquesta passa i faré tota la feina possible per reconquistar-me una altra vegada.
0: Per seva banda, la presidenta del PP de Mahó, Maribel Llofriu, destaca l'impuls i l'ampli suport de la Junta Local a la candidatura i defensa la capacitat de Reinés per gestionar i impulsar projectes per la ciutat. També remarca la unitat interna del partit i la voluntat de construir una alternativa sòlida de cara a aquests comicis de 2027.
2: A l'Aior es vesteix de gala per celebrar una fita històrica. Aquest mateix dimecres, avui, el municipi commemora el centenari de la concessió del seu títol de ciutat. L'acte institucional tindrà lloc a les 7:30 de la tarda a la Sala de Cultura San Diego.
0: La distinció remunta al 20 de juny del 1926, quan el rei Alfons XIII va atorgar aquest títol basant-se en el creixement desenvolupat de l'agricultura, la indústria i el comerç del municipi. 100 anys després, l'Ajuntament vol recordar aquell moment i, sobretot, retre un gran homenatge a les persones i entitats que han impulsat el poble. La celebració arrencarà amb una xerrada de Miquel Àngel Limón sobre la significació històrica d'aquest centenari i donarà pas a un reconeixement molt especial al teixit empresarial. Es reconeixerà la feina de les firmes claus del sector del formatge i l'alimentació, com el Caserío, la Pallesa o la Menorquina, grans referents del calçat com Pons Quintana o Calzados Buenos Aires, i pilars locals com Metalúrgia Pons o la cooperativa Sant Crispín, noms que són el passat i el present de la força econòmica del municipi de Lo. El seu batle, José Luis Benigem, ha destacat l'orgull de mirar enrere i destaca també l'esperit de l'emprenedoria lorenca de totes les generacions que han contribuït a construir la ciutat que és avui.
4: Aquesta distinció era el reflex d'una manera de ser, d'una comunitat que havia entès que el progrés només era possible i és possible amb esforç, iniciativa i capacitat per adaptar-se en els nous temps. Un segle després, la història ha demostrat que aquell esperit continua ben viu.
2: L'Associació Menorquina d'Empreses Nàutiques demana a Ports IB un reforç de la seguretat de les embarcacions professionals amarrades al port de Ciutadella, especialment durant el període de les festes de Sant Joan.
0: L'entitat considera imprescindible que el dispositiu de vigilància no es limiti als dies centrals de la celebració, sinó que s'estengui també a les jornades prèvies i posteriors, quan la zona portuària continua registrant una elevada afluència de persones. La petició s'ha realitzat en una reunió de treball amb el conseller del Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Afuente, en la qual també han participat el director general de Ports IB, Antoni Mercant, i el president d'Asmen, Biel Massanet. Els empresaris han advertit de la necessitat d'evitar l'accés a persones no autoritzades a les embarcacions per prevenir actes vandàlics, danys materials o situacions de risc, ja que moltes d'elles emmagatzemen combustible i altres materials inflamables.

0: raonables. Durant la trobada també s'ha analitzat l'impacte que pot tenir sobre les empreses de lloguer la prohibició del lloguer d'embarcacions sense titulació a partir del mes d'octubre.
1: El govern de les Illes Balears ha dissenyat un protocol sanitari especial per al proper 12 d'agost amb motiu del gran eclipsi solar, un operatiu on Menorca veurà un important reforç de l'atenció mèdica.
0: Durant la prevenció, davant la previsió d'una arribada massiva de visitants en punts estratègics de l'illa, els centres de salut d'Esbanyer, Aló, el Canal Salat de Ciutadella o del Sant Joan Amagó disposaran d'un equip addicional de professionals per atendre qualsevol incidència. Aquests reforços formen part dels 6 professionals d'atenció primària destinats específicament a l'àrea de salut de Menorca per fer front a l'augment de la demanda. En l'àmbit autonòmic, el Servei de Salut mobilitzarà fins a 160 professionals entre metges, infermers i personal de suport als centres d'atenció primària, hospitals i el SAMU 061. A més, s'ha dissenyat també un circuit específic d'urgències oftalmològiques que inclourà un especialista localitzat des del capvespre del dia 12 fins al dia 15 per tractar possibles lesions oculars. Des de la Direcció General de Salut Pública recorden que l'única manera segura de mirar el sol és amb ulleres homologades, ja que només 30 segons d'exposició sense protecció poden causar danys irreversibles a la retina. Per aquest motiu es recomana especialment als menors de 6 anys que no contemplin l'eclipsi directament.
1: Notícies d'Esports amb Jordi Rivera. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'Estia Menorca ja forma part de manera oficial de la primera federació per la temporada 2026-27. La Federació Espanyola de Bàsquet ha validat la documentació presentada per l'entitat, complint així amb el tràmit imprescindible que assegura la seva presència per quarta campanya consecutiva a la segona màxima categoria del bàsquet nacional. La competició es presenta aquest any amb un nivell d'exigència majúscul i una qualitat de les plantilles a l'alça. Entre els 18 participants destaca el retorn des de la Lliga Endesa del Gran Canària i el Coviran Granada, dos clubs cridats a liderar l'exigent lluita per l'ascens a la CB. Així mateix, la categoria dona la benvinguda al Bueno Arenas Albacete, que torna des de la segona FEB i suma Sabor Andalús amb els debutants Insola Caja 87 i Cajasol Coto Córdoba. L'expectació pel torneig ha estat tal que la federació ha disposat de llista d'espera per cobrir possibles vacants. El bàsquet balear gaudirà d'un protagonisme important aquesta temporada a la categoria de plata, al igual que la passada campanya. L'Estia Menorca competirà competició amb dos rivals de l'arxipèlag, el Fibui Mallorca Bàsquet Palma i el Palmer Bàsquet Mallorca Palma, assegurant una gran rivalitat regional. La llista definitiva dels 18 equips que buscaran la glòria en una temporada que es preveu d'autèntic vertig i ja la completen. Alimerca, Oviedo Baloncesto, Grupo Alega Cantabria, Grupo Ureta, Tizona Burgos, Caja Rural, Club Básquet Zamora, Club Ourense Baloncesto, Inverredi Guipúzcoa, Liucentum Alicante, Movistar Estudiantes, Flexical Fuenlabrada i Superagropal Palencia. Pel que fa als escacs, el millor va acollir el cap de setmana una prova del circuit Blitz. En total hi van participar 43 jugadors, dels quals 26 de categoria absoluta i 17 d'escolar, superant en dos registres l'anterior prova de Ciutadella. En categoria absoluta, gran triomf d'en Joan Cubas amb 8 punts, només havent cedit dues taules en tot el campionat. En segon lloc, amb 7 punts, va quedar Lluís Sallès. Pel que fa a la categoria sub-1900, el campió va ser el jugador Julio Senador Gómez amb 5,5 punts. En categoria escolar, el campió va ser el jugador de Sant Lluís, Sergi Pons, amb 8 punts. La tercera prova del circuit es celebra avui dimecres a Fornells, Tornell Sant Antoni Abat, a Sa Plaça Pere Maria Cardona. També cal esmentar el triomf aconseguit a l'illa vecina, concretament al Cúdia, pel jugador Martin Crouchy en el 58è Tornell d'Escacs Sant Jaume 2026 en un campionat de partides ràpides de 10 minuts. Va acabar amb 6,5 punts sobre els 7 possibles. I acabam, a la Lliga de Curses d'estiu, Dani Pérez i Manina Bagur van guanyar ahir de capvespre a Fornells. Pérez del CECOME va imposar-se amb un temps de 10 minuts 39 segons. Això el va permetre superar per 3 segons a Manuel Domínguez de l'Iron Wheel Pro. La tercera posició va ser per a Daniel Osuna del Club Mosqueteros Gordos, que va trigar 11 minuts 4 segons per acabar la cursa. En dones, el triomf va ser incontestable per Anna Marina Begur, del Ria Ferrol, que va per al crono en 11 minuts 35 segons. El segon lloc va ser per Laia Riudavets, que va trigar 13 minuts 5 segons, mentre que la tercera posició la va aconseguir Marta Oribés amb un temps de 13 minuts 23 segons.
1: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2, a l'hora 14, també a radiomenorca.com. Ara fem una petita pausa i seguim. Tenim més a compartir.
3: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
4: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
5: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
6: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
7: Encuéntranos en beds.es.
8: Ai, ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
9: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua, sense barreres.
10: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, i posant l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Jaume.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Es la 1 a mediodía en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología actualiza su mapa de avisos y pinta de rojo alerta máxima por calor mañana amplias zonas de la Comunidad de Valenciana y de la Comunidad de Murcia. Riesgo extremo para realizar actividad alguna. Hoy el calor tiene casi todo el país hasta ahora con algún tipo de aviso a la espera de un fin de semana en el que por fin las temperaturas serán más bajas de lo habitual para finales de un mes de julio. Además, el líder del Partido Popular hace balance de la temporada calificando a Pedro Sánchez de nexo político corruptor. Sigue sus palabras Adriana Jordán, adelante. Adriana.
13: Sí, Alberto Núñez Feijóo está centrando su discurso en los casos de corrupción que rodean al gobierno o al entorno del presidente, especialmente duro con el proceso que investiga a Zapatero. Feijóo, sin paños calientes, ha señalado al gobierno y a Sánchez.
14: Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo.
13: El líder del PP en este balance previo al que hará el presidente del gobierno pide elecciones y lee un cambio de ciclo en el país. Se basa en los cuatro gobiernos autonómicos que ha cerrado con Vox, aunque por ahora pocas menciones a sus socios de gobierno.
12: Las obras en España están en peligro por el conflicto en el Estrecho de Hormuz porque el precio de algunos materiales se ha disparado por encima del 40%. Los constructores piden medidas excepcionales al gobierno. Javier Díaz.
15: Desde que empezó el conflicto, el precio medio de los materiales de asfaltado ha subido un 42%, el de la energía un 41% y el de otros materiales como el aluminio un 14%, según datos del IBE. Estas subidas suponen un riesgo real, según la Asociación de Empresas Constructoras, de la viabilidad de miles de obras que están activas ahora mismo en España. Y esto es porque el sobrecoste medio generado por el conflicto de Hormuz ya supera el beneficio medio neto de las obras, ya no generan ningún beneficio. Por ello, piden al gobierno aplicar medidas excepcionales, una revisión de precios que incluya los costes de la energía y también de la mano de obra.
12: Nos vamos a Casablanca, donde se debe celebrar a esta hora un juicio contra un conocido rapero marroquí acusado de ultraje a una institución constitucional. Poco más se sabe, salvo que cientos de firmas y una manifestación exigen su liberación. A las puertas de esos juzgados está el corresponsal de la SER, Marc Ferrà.
16: Buenas tardes. Ahora mismo un centenar de personas se concentran en frente de este tribunal de primera instancia de Casablanca para pedir la libertad del rapero, también para reivindicar la libertad de expresión. Pendientes de lo que va a suceder en una de estas salas del tribunal, se espera que Mehdi comparezca de un momento a otro delante del juez. Se teme que la vista sea aplazada, ya que actualmente los abogados marroquíes están en huelga. Tampoco han comunicado los cargos de manera oficial, aunque su entorno cree que lo pueden acusar de ultraje. Los manifestantes defienden que la razón de fondo de todo este proceso son sus posiciones políticas y las críticas contra las autoridades.
12: Aumenta el número de años que pasamos con mala salud. Es verdad que vivimos más, pero crece de 8 a 10 años el tiempo que esa vida va acompañada de dolor o de enfermedad. Lo dice un estudio publicado por la prestigiosa revista científica de Lancet, informa Javier Ruiz Martínez.
17: Vivimos más tiempo que nunca, dicen los expertos en The Lancet, y la esperanza de vida global son 73 años. Pero pasamos también, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud Pública, una mayor proporción de los años adicionales que tenemos con mala salud, porque la esperanza de vida saludable está en 63 años. Con todo esto, el dato mundial ha crecido 2 puntos desde el año 90, lo que se traduce en 2 años más de mala salud, de 8 a 10 en casi todos los países, sobre todo en los más ricos. Un estadounidense vive de media 14 años con mala salud. También anota que la mayor esperanza de vida entre las mujeres no se ha traducido en un aumento de años de vida saludable.
12: Vamos con los deportes. Sara Núñez, ¿qué tal?
18: ¿Qué tal? Muy buenas. Con los equipos de primera centrados en la preparación de la próxima temporada, hoy Athletic, Getafe, Valencia y Betis disputan sus partidos amistosos. El viernes será el día que el Real Madrid dispute su primer amistoso, será puerta cerrada en Valdebebas contra el Alcorcón, y por cierto, hoy Valverde se ha entrenado por primera vez a las órdenes de Mourinho. En baloncesto acabamos de conocer la convocatoria del seleccionador nacional Chus Mateo para los 2 próximos partidos de clasificación para el Mundial del próximo año, que se juega a finales de agosto. Lo más destacado, 5 NBA, el retorno de Santi Aldama y Juancho Hernán Gómez, y el debut con la absoluta de Adai Mara, que por cierto esta mañana el Barça de baloncesto también ha anunciado a Aleksandr Sekulić como nuevo entrenador hasta 2028, con opción a una temporada más. Y en ciclismo, después de la crono de ayer, 17ª etapa del Tour, con Pogacar que continúa a más de 4 minutos del segundo, enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, muy buenas.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las calles de Chambéry, a 1:30 va a arrancar la 17ª etapa del Tour de Francia, 175 kilómetros en una jornada importante también, posiblemente sea el día para los fugados. En los primeros 60 kilómetros, 4 cotas puntuables y luego el desenlace en las calles de Wagon, un recorrido quebrado en un Tour que comanda Tadej Pogacar por delante de Remco Evenepoel, Isaac del Toro quinto, el español Juan Ayuso.
18: Gracias, Borja. Y por último, en waterpolo, la selección española femenina está debutando en la superfinal de la Copa del Mundial, de momento 6-6 frente a Hungría en el cuarto cuarto.
20: Hay canciones que son un billete de vuelta al pasado. Help, suenan unos segundos y enseguida estamos en otro verano, en otro lugar, en otro coche, con otra gente, en un concierto. Canciones que son la banda sonora de nuestra vida. Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de canciones.
21: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
22: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
12: Volvemos con toda la actualidad en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
23: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: Escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dimecres 22 de juliol, a la primera del nostre programa, hem xerrat de quina calor que fa, però no com penses. Hem xerrat de quina calor que fa i com afecta el mar, a la costa i a la biodiversitat que es troba a les costes de Menorca.
24: Hi ha una tendència d'escalfament molt clara i a part d'aquesta tendència d'escalfament després tenim altres fenòmens que poden fer que encara s'escalfi més, tant la temperatura atmosfèrica com la de la mar. com per exemple un guany que és el fenomen del Niño, que està fent augmentar encara més aquestes temperatures. Tot això dins d'aquest context de canvi global veiem com la temperatura va augmentant any rere any.
1: Eren les paraules de Raquel Vaquer, que des de la Fundació Marilles i des de l'informe del Mar Balear ens comentava els detalls del que és aquesta realitat que ens hauria de preocupar. I avui reiarem més de calor. I també, d'aquí uns instants i després d'aquesta pausa, d'energia.
0: Yetina Boats. Todas nuestras barcas son pequeñas joyas, cuidadas y mantenidas al detalle para que puedas disfrutar de algo único, especial y muy original. Yetina Boats. Alquiler de barcos tradicionales y modernos, con opciones sin titulación, excursiones a medida y atardeceres mágicos. Reserva tu experiencia en yetinaboats.com. La familia de Yetina Boats os desea buenas fiestas de Fornells.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domo Elín us desitja un gloriós Sant Jaume.
3: Club Nàutic de Fornells, més de 50 anys ens avalen de treball i passió en diferents activitats relacionades amb la mar. Cursos de vela, regates, escola d'estiu per als més petits i molt més. Tota la informació dels nostres cursos a cnfornells.com. La junta directiva i tota la família del Club Nàutic de Fornells desitgem que gaudiu d'aquestes esperades festes de Sant Antoni.
1: Ens interessa l'energia a Menorca. Moltes vegades hem ratllat d'una transició energètica de la nostra illa i també mirem com algunes coses estan canviant. Hi ha unes fonts en les que sempre o s'utilitza per tenir corrent elèctrica, ja no únicament són una, sinó que s'han anat diversificant un poc més, no? Particularment la fotovoltaica o l'eòlica a Menorca han tingut un paper important en els darrers temps. No obstant, cap a on anem? S'està produint un canvi a la velocitat esperada, s'està produint en el camí esperat i adequat. Volem mirar de fer un poc un tomb entorn al que és l'energia elèctrica, l'energia, en definitiva, a Menorca, i per aquest motiu hem volgut convidar al nostre programa una persona que alguna cosa en sap, va ser qui durant molt de temps hi va treballar des de les directrius estratègiques de Menorca. Xus Cardona, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos avui al nostre programa. Moltes vegades, tal vegada, també per entendre i sobretot entendre un poc el moment, no? Si haguéssim de ratllar de la situació del que és la generació elèctrica a Menorca avui, en quin punt ens trobem? Perquè és cert que, d'un costat, sabem que hi havia la idea de que es produïssin canvis en un dels pilons importants, que és la central tèrmica de Maó, i tampoc no sabem en quin punt ha estat tot plegat, i també sabíem que s'havia de fer una aposta clara per al que era la fotovoltaica, que sí, ens consta que se n'ha avançat, però no sé si fins al punt que toca. En quin punt ens trobem, Jesús?
4: Bé, ens trobem a un punt en què els darrers dos anys, principalment, han conegut un boom de peticions d'instal·lacions de parcs fotovoltaics i per tant, connectar-los a la xarxa de transport de Menorca. Sabem que alguns d'ells estan a dia d'avui operatius i que, sobretot entre 2024, especialment 2025 i ara el 2026, estan connectats en la xarxa i operatius uns quants megawatts d'energia solar fotovoltaica procedent d'aquests parcs solars. I després hi ha una sèrie de projectes que estan executats, pendents de connexió, o que estan autoritzats i que necessitaran un desplegament i posterior connexió per ser operatius. Així, posant unes xifres aproximades i fàcils de recordar, tenim aproximadament uns 120 megawatts d'energia solar fotovoltaica de potència solar fotovoltaica instal·lada i operativa a Menorca en forma de parcs fotovoltaics, uns 180 megawatts en diferents etapes administratives o de connexió, és a dir, diguem, de qualque manera autoritzades, però encara no operatives. Possiblement una part d'aquesta potència doncs, no serà operativa fins d'aquí uns anys. I a mesura que s'ha anat augmentant aquesta potència que ja està injectant a la xarxa elèctrica de Menorca, l'energia fotovoltaica, la central tèrmica de Mo, que és el gran motor, el gran generador d'energia elèctrica de la nostra illa, pues ha reduït una miqueta el seu percentatge de participació en el que seria la generació del sistema elèctric de Menorca. Si li volem posar com unes xifres de percentatge, en quant a generació, ara estaríem damunt un 20% de penetració de renovables pròpies damunt la demanda total anual de Menorca, i pràcticament el 80% restant es deu a la central tèrmica.
1: Tot plegat, si és cert que alguna vegada havíem sentit dir que era, anem a dir, una solució intel·ligent la possibilitat de que la renovable no fos únicament fotovoltaica. Sí, hem vist que hi ha hagut aquest avançament, però en l'eòlica almenys estem ara mateix en un stand-by. I per què això és important? Perquè se complementen bé, no?, la solar i l'eòlica.
4: Sí, com ja sabem, la solar només pot produir durant el dia i la demanda elèctrica pues, n'hi ha de dia, però també n'hi ha el resto d'hores del dia, no diurnes també, evidentment. L'eòlica, per una banda, permet una certa producció d'energia renovable injectada a xarxa durant hores nocturnes quan hi ha un recurs eòlic adequat. I també es dona en el cas de Menorca un acoplament més de tipus estacional en què tenim alta producció fotovoltaica en els mesos d'insolació en els que ens trobem ara mateix, els mesos de primavera i estiu. I durant aquests mesos generalment no tenim un bon recurs eòlic i en canvi en hivern pues, baixa la producció fotovoltaica i pot prendre protagonisme la eòlica degut a això, que ja bufa més vent fora dels mesos estivals.
1: Xerrant precisament del que és aquesta qüestió, hem sentit també dir que hi havia zones en les que se podria a futur el poder desenvolupar l'eòlica, i és l'eòlica marina, no?
4: Efectivament, la planificació del Ministeri de Recurs Eòlic Marí a Espanya contempla un parell de zones situades en els nord-est de Menorca, on, per als estudis que s'han fet, pues, permetrien un cert rendiment de la producció eòlica. Sí.
1: Torno un moment a la central tèrmica, perquè hi ha també tot un programa que plantejava anar substituint un poc, ja no dic combustible fòssil, però almenys el tipus de combustible fòssil. Tot que vingui a devenir que hi hagi una eficiència i també una menor, diguem, contaminació. Això és una cosa que sembla també estar un poc aturada en el temps, no? Acabem de veure si s'estan avançant en aquests plans.
4: Bé, sí, aquesta és una idea que sempre hi ha hagut de fons, des de fa ja bastant d'anys, que era pues, que s'es turbines de la central tèrmica d'Esport de Mó, pues, en vez de funcionar en gasoil, com estan funcionant ara, pues, poguessin emprar el gas natural. No hi ha hagut mai un projecte seriós de fer això i és probable, això ja és una opinió més personal, però donat els escenaris geopolítics actuals i els problemes en subministrament de combustibles fòssils, no sembla ara mateix una bona idea reobrir la possibilitat d'implantar el gas a la central tèrmica. Pens que tinguent una bona producció de renovables i tenir la capacitat de gestió que ens puguin donar, ja sigui les bateries, un segon cable en Mallorca o la combinació de les dues infraestructures, ens permetria anar un percentatge molt alt de penetració de renovables al llarg de tot l'any.
1: I torna a les renovables, i tornem a les fotovoltaiques. Abans deies també temes d'actualitat de les fotovoltaiques, i hem pogut veure que hi ha hagut un incendi i s'han obert tota una sèrie de dubtes al respecte de si és particularment sensible que es puguin produir aquest tipus de successos en el futur entorn a parcs fotovoltaics, el d'augment de temperatura igual més parc fotovoltaic igual a possibles incendis.
4: A veure, si agafam una mica el panorama nacional per poder tenir una mostra prou àmplia, jo he fet una petita recerca, perquè la veritat això no me constaven notícies al respecte, i sí que he fet una petita recerca d'incidents similars en els que hi ha hagut a Menorca, en el resto de país, i sí que hi ha documentats petits incidents que han provocat un incendi, però que no hi ha hagut cap d'ells que hagi acabat amb una propagació d'aquest foc i un problema, diguem, d'incendi en el medi natural. El que sí es ve, i hem de tenir en compte, és que són infraestructures que tenen tecnologia que genera calor i que, per tant, diguem, sempre s'ha de gestionar aquesta qüestió, i després que el propi transport d'electricitat amb els cablejats i connexions, etc., pues, també podien donar lloc a una petita descàrrega que provoqués un incendi. També s'ha de dir que aquests són espais vigilats, són unes infraestructures que han tingut una inversió important i que, per tant, qualsevol possible incidència pens que pot tenir una gestió bastant ràpida que impedeixi una propagació del foc. Però, evidentment, aquest risc que hi és i sabem que no el podem dur a zero.
1: Altra qüestió en la que també han sorgit interrogants és arrel d'aquell apagón, que, per cert, a Menorca no el van tenir, el tenim més de la península, però, bueno, quan va succeir allò es va dir molt que probablement la fotovoltaica s'havia desenvolupat a un punt en el que les xarxes de distribució havien quedat antigues, desfasades o no aptes per poder assolir el que era tota aquesta injecció de fotovoltaica. No? En aquest sentit, no sé si a nivell Menorca, i tot sapiguent que també se n'havia xerrat de la posada en marxa d'unes bateries a Mercadal, tot plegat, nosaltres sí, estem preparats o pot ser encara no?
4: Sí, a Mercadal Redella, és a dir, l'antiga red elèctrica, està ja en una fase avançada d'instal·lació d'unes bateries a la subestació de Mercadal, que tothom haurà vist passant per la carretera per la costa de Síndio, i són uns elements que estan dissenyats per contribuir al bon funcionament de la xarxa de transport de l'electricitat a Menorca. És a dir, són elements de gestió que, per una banda, permetran optimitzar la infraestructura de cablejat amb alta tensió a Silla i també una certa capacitat de gestionar pues, energies intermitents com són la producció fotovoltaica. Però no estan dissenyades, no és una infraestructura pensada específicament per poder amagatzemar excedents de fotovoltaica diurns que es puguin injectar a altres hores del dia. El que sí ajudarà segurament aquests colls d'ampolla que s'estan donant avui en dia, perquè tal com has apuntat, no tenim una infraestructura de distribució ni de transport en les condicions adequades per assumir la forta entrada de renovables fotovoltaiques que s'han donat en els darrers temps. Les bateries és una bona solució, que és benvinguda, però se requeria mesures més integrals. Entre elles també veure què passa amb els propis parcs fotovoltaics, de quina manera s'hi podien integrar bateries com s'ha proposat en els parcs que s'estan executant ara mateix a la zona de Mó.
1: Com veus, el món de l'energia té moltes coses, però tampoc no estem inventant res. Jo dèiem al començament, ja fa temps que s'ha plantejat que hi hagi una transició, que és quasi com qui diu un planifiquem cap a on volem anar, i fins i tot s'ha posat data. De la feina que es va desenvolupar amb aquelles directrius estratègiques de Menorca, es va generar un poc l'estratègia Menorca 2030, que és aquest full de ruta en el qual es plantegen qüestions que s'han d'anar fent. Bueno, el 2030, mirem el calendari, estem cada vegada més a prop, no? Que fa un poc de vertigen, no? De vegades de ràpid que passa el temps, o de lent, que es desenvolupen algunes qüestions a nivell d'aquesta planificació de la Menorca 2030. No? En aquest sentit, anem per bon camí, o què és el que funciona millor, què és el que encara queda molt enrere?
4: És un camí que ara mateix té clarobscurs. És a dir, hi ha algunes fites puntuals, no saps que tenen més pes, però que ja s'han assolit a dia d'avui, com pot ser la previsió d'autoconsum. És a dir, hi havia una referència de quin seria l'objectiu de potència instal·lada de fotovoltaica per autoconsum, i aquesta fita ja està assolida a dia d'avui. També hem aconseguit descarbonitzar el que serien els sistemes de calefacció, el que serien els combustibles fòssils que s'empren a nivell domèstic per escalfar les cases i l'aigua. I ara mateix, si tota aquesta potència que està autoritzada de fotovoltaica en forma de parcs solars pues s'acaba desplegant, també assoliríem aquesta fita. El problema és que, bueno, pues aquestes coses no depenen només de la voluntat d'un full de ruta i de una comunitat i una societat, sinó que també tenim pues òrgans de decisió que estan per damunt del que seria el govern insular i autonòmic, pues que, com pot ser la qüestió que xerràvem fa un moment de transport elèctric i la xarxa de distribució, pues que poden suposar colls d'ampolla, com també són colls d'ampolla molt clars els processos administratius. Si qualsevol mira de fer una recerca de les notícies de Diari Menorca referent a parcs fotovoltaics de darrers anys, veurà tot un seguit de notícies que tenen a veure pues, amb la dificultat d'obtenir el punt de connexió, l'humor que s'han allargat els tràmits, i per tant diem que en certes qüestions anem ben encaminats i l'escenari és positiu, i en altres no només no hem avançat, sinó que estem anant fent passes cap enrere, com és la qüestió del transport terrestre, on hi havia prevista una reducció del 50% de l'ús de combustibles fòssils en el transport terrestre, i el que hem passat els darrers anys és que estem augmentant aquest consum. Per tant, hi ha unes divergències importants i clarament la qüestió de la mobilitat terrestre és un tema que té moltes dificultats per avançar amb una certa agilitat ara mateix.
1: Com podem veure, l'energia toca moltes diferents qüestions i totes elles de gran interès. Lo important és que no deixem de mantenir aquest interès perquè avancem, en definitiva, i que avancem cap al camí adequat. Tenim una estratègia, nostra pròpia, la de Menorca 2030, que fins a, record en algun moment, fins i tot es va dir que si ho duiem bé, probablement podríem mirar de ser pioners o territori referencial per molts d'altres. No sé si estem en aquest punt o no.
4: Jo penso, és una opinió completament personal, perquè és una valoració més de percepció que no d'anàlisi profund, però sí que és una percepció basada en dades, és que el gran repte ara mateix, si es vol ser un territori modèlic, és que fem amb el transport terrestre. És que la qüestió del sector elèctric, que representa nacional un 23%, 25% del nostre consum energètic total, tenint en compte tot el consum energètic que fem com a societat, pues no té moltes dificultats ara mateix, o no tindria moltes dificultats per aconseguir que aquesta electrificació pues, sigui altament basada en renovables. En canvi, totes les qüestions de mobilitat, pues, veiem com, tot i que està augmentant el parc elèctric, tot i que la indústria de l'automòbil està oferint alternatives, el que no estem fent feina és en la visió estratègica general de com us desplaçant i quines són les nostres necessitats de mobilitat i com atendre aquesta necessitat, com proporcionar aquest servei de la manera més sostenible possible. I això vol dir, pues, també ser seriosament és reduir el consum d'energia i electrificar aquest consum d'energia en transport.
1: Doncs avui hem xerrat d'energia amb el nostre convidat, que és una persona que ho ha estudiat i que li interessa quasi tant com nosaltres, podríem dir, perquè estem al damunt d'aquesta qüestió. Xus Cardona, gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem tornar a xerrar prest novament. Sempre és un gust.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salou, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
6: El Port de Mahó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Mahó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Mahó. Ya están aquí las segundas rebajas. Llega el mayor estocaje del verano con precios increíbles. Conjuntos de verano para niños desde solo 10 euros. Y para tu hogar, juegos de sábanas de 3 piezas, 2 por 25 euros. Además, sábanas por piezas y toallas de baño Memphis, todo al 50%. Segundas rebajas de Memphis. Más género, más variedad y los mejores precios del verano. Te esperamos.
5: El sabor de Japón en el corazón de Menorca. Subarashi, el sushi club de Fornells. Mimo y frescura en cada pieza. Sushi recién hecho para llevar y disfrutar donde quieras. En casa, en la playa o bajo las estrellas. En calle del Rosario 4, cerca de la plaza de Fornells. Y en subarashifornells.com. Subarashi os desea a residentes y visitantes unas magníficas fiestas de Fornells.
7: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
8: Un yaúd, una ventana abierta, una sobremesa, el mar y un brindis. La esencia de siempre, la isla de siempre, el ritual de siempre. Hasta que un día descubres que incluso lo de siempre todavía puede sorprenderte. Nueva pomada Glob con Kashifune. Lo de siempre, como nunca.
9: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: El nostre necessari recordatori, per si no t'has encara enterat, és per tu, que no saps encara o no has anat a caure, que és aquest mateix dijous, a les 8, que al Museu de Menorca hi ha el maridatge musical a ritme de jazz. Per què és un poc especial? Mira, perquè es tracta d'una sessió en la que s'hi sumen o combinen quatre objectes del museu, quatre interpretacions musicals, quatre vins i tot a ritme de jazz. El Sergi Martín, la Lore Aranzamendi, Nito Llorenç i el sommelier Xavi Solano de Saforana, amb la col·laboració del Museu de Menorca, se n'encarreguen de fer aquest maridatge musical a ritme de jazz. I és per adults, perquè se servirà bé, evidentment. Recorda, el preu d'inscripció és 8 euros. És important que facis ja, perquè no sé si hi haurà ja moltes places, per no perdre ocasió i oportunitat. Telefona't al museu o a museudemenorca.com, des d'on també ho pots fer. Les places són limitades.
25: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
26: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
27: Y así, durante todo el 2026.
26: El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
11: Kia. Movement that inspires.
26: Ven a Ciras Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
1: I ara anem a la mà per saber quina és la previsió del temps que tenim. A la costa nord de Menorca tenim nord-est 3 a 4, anirà passant al llarg dels cabells per a sud-est, passant a la nit de 2 a 3, i de matinada quedant en sud. Marjol, la visibilitat és bona, la situació és igual al sud de Menorca i al canal de Menorca. I si anem a una platja, sempre en destaquem una, avui hem decidit anar a Sant Tomàs, que ens fa ganes. Si ens vols acompanyar, en trobarem temperatura de 35 graus avui, per tant, prou calor. La temperatura de l'aigua ronda els 28 graus i l'índex de radiació és elevat també, està en 9.
13: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
14: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
1: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui i comencem per el diari Menorca. Los sensores para medir la masificación de las playas sin funcionar en pleno mes de julio, diu el diari Menorca. Águeda Reinés serà la candidata del PP de Mau per intentar recuperar l'alcaldia en 2027. El Ayuntamiento de Mau ordena cerrar los lavacoches por incumplir el decreto de sequía. Menorcaldía.com, el diari digital de Menorca. El Ayuntamiento de Ciutadella lamenta la ruptura unilateral de las negociaciones por el Born y acusa a los demandantes de falta de diálogo. Ciutadella acelera la implantación de su plan de gestión sostenible del agua para reducir el consumo y las pérdidas en la red. Y Ciutadella ultima los preparativos de seguridad y movilidad ante el eclipse solar del 12 de agosto. Última hora, los empresarios defienden que Baleares no puede seguir creciendo de manera ilimitada, diario El Mundo. Feijóo sitúa a Sánchez como el nexo corruptor de todos los casos del PSOE y promete una limpieza a fondo de todas las instituciones, y diario El País. El PP valenciano se pliega a Vox y aprueba el primer presupuesto que incluye la prioridad nacional.
15: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
14: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
15: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
1: Cuando baje el sol, empieza otra Menorca. Ven a Subaida, visita gratis la finca, los animales y la tienda, o elige tu experiencia, degustación de quesos y vinos de Menorca, demostración ecuestre de doma menorquina o música en directo. Vive una noche mágica. Más información en www.subaida.com. Una cosa que ens agrada fer a la nostra programació és conèixer a la gent i a les persones. Avui anem a conèixer un poc en Toni Gunyalons. Toni, bon dia.
16: Bon dia.
1: Ell fa feina a l'empresa directa. Bueno, també ens agrada conèixer les empreses. I per aquest motiu vull mirar de fer-te unes preguntes per conèixer un poc més directe. Perquè quan deim directe, ja hi ha moltes persones que saben què sou o a què vos dediqueu. Per ser, el cert és que feu diverses coses que són diferents. Per exemple, desenvolupeu mecanismes que ajuden a les persones a vèncer barreres arquitectòniques o pujar unes escales i tenen dificultat, per posar un exemple. Com també feu mobiliari amb materials reciclats.
16: Correcte.
1: Bueno, anem a pams, anem a pams. Comenta'm un poc primer com va néixer Directa i com ha anat evolucionant en els darrers temps.
16: Pues Directa va néixer de casualitat. Vaig anar a una fira, vam trobar unes estores que funcionaven molt bé. Van començar amb això amb sa dona i va ser un èxit total, d'aquí van passar els treballadors d'aigua. Una premissa, això, les estores eren ecològiques, i la nostra premissa sempre era fer coses ecològiques, útils, innovadores, que ajudessin a la gent, que no tinguessin una suficiència programada. Bueno, això és el que ens agrada, no? Que donar un bon servei, un servei esplèndid, sempre que podem, i si no, ens hi esforçant perquè ho sigui. I, bueno, i d'aquí van anar desenvolupant nous productes i agafant coses que no fossin aquí, que fossin diferents, que ajudessin a la gent, i, bueno, i d'aquí va sortir tot això.
1: I, de fet, ajuda. Jo comentava que una de les coses que feu precisament és que desenvolupeu, teniu alguna sèrie de qüestions que en un moment determinat poden ser, doncs, la nit i el dia en la vida d'una persona. Una persona, per exemple, posem el cas, no? Viu en una casa seva i hi ha una planta baixa i un primer pis, que hi ha, hi ha els dormitoris, però per algun motiu de salut, doncs les escales es tornen com amb un gran enemic i és un greuge molt important. No obstant, això no t'ha de fer necessàriament pensar, doncs, ja hem begut, ara tindrem que canviar de casa. Bueno, tal vegada, segons un poc les circumstàncies i l'escala, vosaltres podeu ajudar a vèncer, diguem, el que significa la dificultat de pujar o de ballar una escala de manera tranquil·la i segura, encara que no tinguis facilitat per fer-ho, no?
16: Mm-hmm. No hi ha escala que s'ho resisteixi, eh? Vull dir, escales de 70 centímetres, de menys de 70 centímetres, tenim unes que giren, una... Bueno, tenim tot tipus de diverses marques per poder cobrir ses, a Menorca, que tenim unes escales antigues d'aquestes que són complicadíssimes, pues n'han fetes que, vamos, que molt, i n'hi ha d'altres i et dic que no, i nosaltres et dic que sí. I com pot ser? Pues mira, amb ganes de que tingueu, que pugueu disfrutar de tota sa casa, que no tingueu que estar dormint en el menjador, o si has pagat una casa, que amb els preus que tenen les cases avui en dia només pots emprar la planta baixa, quan ho has pagat tot, pues, bueno, ho sé, és que ho puguis emprar tot. I recomanem tenir la previsió de fer-ho en temps, de programar, no esperar el dia que t'han d'operar d'adjunt, no, i el dia que ho necessites imperiosament, i tenint l'opció de poder posar el sensor, també, és a dir, ens podem mirar les dues coses. Amb els sensors d'aquests petitons de 70 centímetres per 70 i de fer totalment a mida, vull dir que fem coses petitones o coses ja grosses, lentos i els sensors ràpids.
1: I no només, diguem, li porteu a la casa un plus, sinó que milloreu la qualitat de vida de les persones.
16: Exacte. Hi ha una diferència bestial, gent que diu, uf, és que no em va bé econòmicament, però quan t'ho han posat no hi ha ningú que s'arrepenteixi d'haver-ho posat, ningú, però, eh? Tothom te diu, ostres, és que hi ha exemples d'un senyor a Ferreries que no podia sortir i tal, va, bueno, jo, mira, jo estic... Bueno, vam pres l'escala i sa mare, sa dona deia que hem d'anar cercant les barbes i menys vam tots els dies per aquí i per allà.
1: Acaba de descobrir que
16: sí,
1: certament...
16: Sí, va passar diverses vegades, eh?
1: Directe aporta solucions. Uh-huh. Bueno, hem xerrat d'aquestes qüestions i hi haurà segurament molta gent que es doni ara compte de que pot demanar-vos perquè li pugueu fer aquesta solució adaptada. Fer solucions adaptades en la millora de la vida dins de la llar. Però després, com comentaves, vos fixeu en productes que en un moment determinat, primer, no estiguin per aquí, que no hi hagi ningú que els tingui, i a més, que siguin un poc partícules. El que pugueu treballar-hi amb una sèrie de mobles que són ideals per exterior, sí, que són uns materials reciclats, és com tancar un poc el cercle, no? Ajudar a l'economia circular, que reiem moltes vegades, però vosaltres realment ho feu amb aquests productes. Mm-hmm.
16: Sí, va ser una cosa fa 20 i escaig d'anys, una de les coses primeres que vam fer, entre tots els sensors i això, i ens va encantar, això, que la mà està plena de plàstics... Per tot aquí on vas, es posen el reciclatge aquest, que difícil solució té, perquè cada vegada consumim més plàstics, això de fer menjar per endur aquest, cada vegada comprar menjar per endur, generar un munt de plàstic i cartó i no sé què, a més que moltes vegades brut i tal. I, bueno, nosaltres, un granet d'arena, no?, ens va agradar la idea i dissenyem de tot, vull dir, de escales fins a... fins a jocs infantils, com abogats, banc, jardineres, ara hem tret un... El meu fill ha estudiat disseny de producte i ens ha dissenyat doncs, unes pèrgoles noves, ens ha dissenyat uns cubos que per posar a una plaça o un hotel o una cosa d'aquestes, molt bé, molt xulo, o escoles, molt bé, i està agradant molt, i la veritat.
1: I quines altres coses té directe? Perquè jo, tu coneixes més un poc, perquè m'estic sorprenent de cada una de les coses que dius, me semblen que són idees fabuloses, no sé.
16: Sí, sí.
1: Comenta'm
16: sí.
1: Alguns... Encara teniu les terres?
16: No, la fàbrica va tancar, ens van recomanar unes altres, però no eren iguals, i no, no ho vam anar gato por via, perquè diuen, no?
1: I quins són els altres productes que més o menys podem trobar, productes o serveis?
16: El que fem és, per exemple, tenim els solatubes, són uns tubos de llum que van a l'exterior i pots dirigir la llum solar fins a 16 metres per avall, en curves i tot, i trams horitzontals, i te deixen l'habitació però totalment il·luminada. És a dir, qualsevol raig de sol que pega dalt a primera hora del matí arriba fins baix, i quan és baix troba un difusor que escampa llum uniformament per tota l'habitació.
1: Consum elèctric zero?
16: Zero, zero. I no té cap consum, no té cap manteniment, i les cúpules duren, no n'han canviat cap mai, i fa 20 i pico d'anys que ho venem, vull dir que... Molt bé, és una cosa que si gent diu, ostres, quan t'ho posen... Una vegada amb un arquitecte al castell, quan vam veure tot i quan m'ho anàvem, diu, ostres, han deixat el llum encès, dic, doncs no el pagarem en aquest... Ui, és bé, que ho han de veure, tu... Però, vull dir, dona la sensació que deixes una lluminària allà que...
1: A més, que tens... Sempre que necessites llum, si vols, si vols atenuar, també ho pots atenuar.
16: Ho pots atenuar. Hi ha maneres de fer-ho, tant automàtic com manual, com... Bueno, com una cortineta, hi ha solucions per tot. Normalment, quan ho posem, si gent no ho vol, per exemple, cuines fosques o entrades, quartos de bany, a vegades sales, sabetes... Podria contar anècdotes d'aquestes.
1: Ui, m'encanten les anècdotes.
16: Una senyora per centre de món que deia, me deia jo, ei, Antonio, si m'Antonio viese que el sitio més oscur de mi casa és el més clar ara, que ja se dona mica la cosí i tenia problemes de vista, tenia una... Bueno, la cuina davant del menjador, una terrassa...
1: Li tornes la vida en aquell espai.
16: Bueno, tot ho feia allà, tot. I me deia, i les noches, quan bajo, la escalera, para ir a beber un vaso d'aigua, si hay un poco de luna, ni siquiera entiendo la luz. Dic, a ver si te vas a caer. Diu, no, si hace mucha luz esto. Dic, bueno. I dic que està divertit. Molt agradable el que feim, perquè totes coses que... Bueno, que veus la gent queda molt satisfeta. I després altra cosa és el servei, no? Per exemple, el tema dels sensors, tenim tres, quasi quatre ara, els sensoristes, vull dir, titulació, i vull dir que estem preparats, vull dir, coneixem les coses que fèiem, tècnics boníssims, el servei mos crides avui i venim avui, i això és mal de trobar avui en dia, tothom va molt ocupat.
1: I entenc que és interessant des del punt de vista de que, bueno, la gent va tornant gran i tal vegada un ascensor no és una cosa que pensis així de seguida que pots posar que teva, perquè penses, i haurem de fer moltes obres o no ho posarem. Aquí un poc també està l'avantatge de que vosaltres sabeu com fer-ho i, com dèiem abans, adaptar la solució.
16: Sí, sí. Bueno, si tens un ull d'escala, un cel obert, a vegades, ara inclús es pot posar de fora, perquè hi ha normatives que te deixen... Bueno, hi ha moltes, poden fer moltes excepcions ara, basta, perquè avui en dia se dona molta importància a la discapacitat, bueno, a la mobilitat de la gent. Llavors això passa per damunt de que, per exemple, una comunitat no es demana ni siquiera permís als vecins. Basta que informis, si tu ho pagues, informes als vecins, mira, tinc que posar un salt d'escala o un ascensor perquè em fa falta. I ja està, si pots demostrar que cada vegada fa falta o tens 70 anys, no d'això. I després hi ha ajudes per això, i a vegades surten ajudes, no sempre, però es coneix donar una petita ajuda, i a vegades govern, a vegades venen de l'estat. N'hi ha poques, però és que hi hauria d'haver. Jo crec que això es té un poc, perquè hi ha gent amb pocs recursos que després que ho necessiten i no ho poden posar. Intentant fer el que podem, si en trobem una segona mà, a vegades, per ajuda dos, però... No és fàcil.
1: Crec que he encertat quan dic que ens agrada conèixer les persones, també les empreses en les que hi fan feina, perquè nosaltres hem descobert moltes coses. Però i si la gent que ara ens està escoltant vol saber conèixer més? Perquè vosaltres esteu a Sant Lluís, però sí, feu feina per tota Menorca.
16: Tota Menorca.
1: Com vos troben? Vos han de telefonar? Teniu una web o les dues coses?
16: Tenim dues webs, una per plàstic i una per tot, a més, i mos podeu telefonar al 971-15-193 o venim-vos a veure allà en Espolígono, de 7 a 3, i bueno... I...
1: A veure si m'ho he apuntat bé. 971-15 de 7 a 93.
16: Sí.
1: Molt bé.
16: I vull dir, no, agafant sempre el telèfon. No només durant l'horari, sinó fora d'horari també agafant. Per emergències, coses d'aquestes que hi hagi i tal.
1: Doncs, Toni, gràcies per haver-nos acompanyat. La veritat és que ha estat un plaer. I l'enhorabona, crec que esteu fent una feina que és molt important perquè no es tracta de vendre, es tracta d'ajudar a les persones amb els productes que tenim.
16: Pues sí, és el que més ens agrada. Moltes gràcies, ha estat molt fàcil.
1: Gràcies i bon dia.
16: Vinga, bon dia.

0: Ajuntament de Maó i Xalada a Menorca.
1: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
2: Encuéntranos en beds.es.
3: En qüestió de música, quan reiem un poc de quina mena de qüestions podem anar a escoltar o sentir per Menorca, deixeu-me que vos apuntem o recomanem a continuació el que és aquesta actuació dins del cicle Cultura de Vorera. Na Elena Armenteros i Isabel Domínguez se n'encarreguen de posar cada una el millor de si mateixes i aquesta sensibilitat artística ens arriba en forma de música, amb l'arpa. Aquest concert és un viatge musical en el que no podem evitar dir que hi ha molta elegància i que encaixa molt bé també amb l'indret allà on es desenvolupa, que en aquest cas serà l'amfiteatre de Binissafua a partir de les 21 hores, i això és aquest dimecres. Avui saludem a Elena Armenteros. Elena, bon dia.
4: Bon dia.
3: Fa un com a goig, no? No només el sentir la música, la vostra música d'arpa, sinó, a més, tal vegada, emmarcar-ho dins aquest indret. No sé si dic poc habitual, un poc per sentir música, però que sorprendrà a totes aquelles persones que aquest dimecres passin per l'amfiteatre de Binissafua.
4: Sí, és un entorn especial i particular. Suposo que no he tocat mai allà, però sí que té... I tampoc he vist cap... n'han fet d'altres. I suposo que deu ser molt, no sé, molt bonic veure un concert allà. I per nosaltres poder tocar en un teatre, que segur que l'acústica és molt bona, doncs és un plaer, vola de mar.
3: Quin serà el repertori que fareu?
4: Nosaltres intentem... Bé, el duet d'arpes és una agrupació única a Balears i intentem buscar repertori que pugui mostrar la major part de recursos de l'arpa, la seva gran versatilitat i una mica tots els recursos o estils que té des de que l'arpa va ser un instrument important d'orquestra, no? Ja quan va començar l'arpa de doble acció, que és l'arpa de pedals, que és la que nosaltres tocarem, l'arpa clàssica, coneguda, doncs tot el repertori des del segle XIX, finals de... Sí, segle XIX, mitjans del segle XIX, començarem per un Thomas John, que va fer un duet romàntic. Després passarem per professors del Conservatori de París, Rainier, Tournier, que van composar també de forma original per a duet d'arpes. Passarem per Carlos Salcedo, que també va ser un gran arpista parisí. No sé si es diu parisí o parisenc, de París.
5: De París.
4: Sí, que també va composar una sèrie de cançons i va fer un arranjament per dues arpes. Ja estem en el segle XX. Ravel, que va composar per arpa moltes obres, però per duet no tenim res. I ha fet un arranjament de Ma Mère et Loi, que és una suite orquestral que va fer per piano quatre mans i després l'orquestra, i nosaltres la tocarem per dues arpes. Una peça molt delicada, molt bonica. Bé, Mauri Ravel és que... Bé, és per mi és un dels meus preferits. I en aquest viatge, doncs ja et dic, intentem anar un poc a l'origen, no?, de l'arpa, no fer arranjaments que no són propis d'aquest instrument, sinó buscar una mica la música d'aquest instrument, la que realment extreu la seva màxima sonoritat.
3: Estàs paral·lelament treballant amb una cosa que, sé ben cert, te fa especial il·lusió. I en un moment me relleves d'algunes composicions com una cosa bonica i delicada. Que millor que això estigui dins d'una cosa que la protegeixi com és un disc. I estàs preparant el teu disc perquè surti properament a la llum. Explica'm.
4: Bé, estic als inicis. Bé, potser el més difícil és les composicions. Porto anys composant música per arpa i tocant-la davant del públic. Jo ho he fet al revés. Primer he fet el meu recital, que es diu meu, es titula amb les meves composicions, i ara m'agradaria materialitzar-ho en un disc, així que ja he començat a fer les primeres passes per poder dur a terme aquest disc. Però està, diguem, en cocció, que ara està en el forn. Ni tan sols sé quan es publica.